0: Leipzig a las 7 de la tarde al Real Madrid. Así que a ver qué tal se le dan las cosas al conjunto de Pedro Martínez, que busca la primera victoria continental y además ante el equipo que entrena Pablo Laso, o sea, un viejo conocido de la afición del Real Madrid. Y a las 8 y media tenemos un duelo español, un Valencia Basket Basconia en el Rocha Arena. Va a ser muy bonito en esta segunda jornada de la Euroliga. Se empieza a jugar la Eurocup, pero no juegan los equipos españoles hasta mañana. San Pablo Burgos, que se enfrentará a Cedevite Olimpia, Manresa, que jugará en la cancha del Pau, y La Laguna Tenerife, que jugará ante el Turk Telecom. Son cuatro grupos, cada uno está en un grupo diferente, o sea que no se tienen que cruzar los equipos españoles en esta Eurocup, que, como digo, empieza mañana. También tenemos más cosas. Tenemos tenis y muchas de las cosas están en marcha o acaban de terminar. Va a empezar el Abierto de Tokio. Arranca mañana para Carlos Alcaraz, que además parte como cabeza de serie número uno.
1: No está Sinner, tampoco está Zverev, ¿no?
0: Zverev es que está en Pekín, ¿vale? A la vez que claro. Tokio se juega Pekín. Carlos Alcaraz ganó el año pasado Tokio, o sea, es cabeza de serie número uno en Tokio. Zverev es cabeza de serie número uno en Pekín. Va a empezar esta próxima madrugada Carlos Alcaraz enfrentándose al norteamericano Mikkelsen. También va a estar en ese cuadro final de Tokio Munar, que acaba de ganar su partido para meterse en ese cuadro final, y Davidovich. Pero antes, Davidovich, el malagueño, tiene que jugar la final de Chengdu ante el polaco Urcas. Es decir, según termine en Chengdu, en Pekín, se marcha para Tokio para disputar ese abierto. También está jugando Pablo Carreño ahora mismo, ha ganado el primer set de la fase previa de ese torneo de Pekín, donde también han jugado y se han metido en el cuadro final, en este caso en el femenino, Marina Bassols y Andrea Lázaro, que acaban de ganar sus partidos. O sea que, bueno, nos van bien, y durante estos días vamos a tener por la mañana tener que contar mucho tenis, porque están ahora mismo todo desarrollándose en Asia.
1: Gracias, Ampuero. Chao. La información local en Radio 5.
2: Ràdio 5, Tot Notícies. Illes Balears. Ràdio Nacional d'Espanya.
3: Molt bon dia. Falta un quart d'hora per les 9. Les reivindicacions per accedir a un habitatge digne també han arribat a les Balears. De fet, aquest vespre una vintena de persones han passat la nit acampades a la plaça d'Espanya de Palma, ben pendents avui del decret que vol aprovar el Consell de Ministres per facilitar l'accés a una casa i per protegir contra els desnonaments. Avui és dimarts 29 de setembre. Júlia Blascos, el control tècnic, us saluda. Xisco Díaz, repassant altres titulars amb Aina Escandells. Balears, on més va augmentar el nombre d'hipoteques el juliol.
4: Va pujar un 8,6%, mentre que en altres comunitats com Aragó o Cantàbria varen caure més d'un 20%.
3: Detingut un home per amenaçar la seva dona amb una destral.
4: Ha estat aquesta passada nit a la platja de Palma. La víctima hauria rebut amenaces de mort i l'individu va ser arrestat després d'oferir gran resistència.
3: I en els esports?
4: El Mallorca queda ja a 6 punts del líder després de la victòria d'ahir vespre del Castelló. L'equip perd almenys mes i mig a Manu Morlanes per un esquinç en el turmell.
3: Previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
5: Bon dia. Avui a les Balears s'espera cel ennuvolat al matí amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble i ocasional, tendint a la tarda a que predomini el cel menys ennuvolat. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis o en lleugera ascens s'esperen màximes de 30 graus a Palma i Eivissa, 29 a Maó, 28 de màxima a Formentera. Durant els pròxims dies, temperatures amb pocs canvis a partir del dijous, s'espera que arribi de nou certa inestabilitat amb possibilitat de precipitació a partir del dijous. Pel que fa al vent, avui a l'illa de Mallorca i de Menorca bufarà fluix moderat de component sud, a les Pitiuses bufarà fluix variable durant la jornada, tendint a la tarda a bufar del sud. És una informació d'AEMET.
3: Com dèiem, una vintena de persones han passat la nit acampades a la plaça d'Espanya de Palma en defensa d'un habitatge digne. L'objectiu de pressionar el govern central, que avui ha d'aprovar en Consell de Ministres un decret amb mesures per facilitar l'accés a l'habitatge i contra els desnonaments. Allà, a la plaça d'Espanya de Palma, hi és la nostra companya Paula Bendito. Paula, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, Xisco. Ara mateix a la plaça d'Espanya, just abans de l'estàtua de Jaume I de vora la font, hi ha instal·lades 8 tendes de campanya amb persones assegudes fora. Ara mateix en veig unes 16. Han despertat aquí després que ahir en acabar la manifestació de cort convocada pel Sindicat de Llogateres de Mallorca sortís de forma improvisada, perquè no són de cap assemblea o entitat, la idea d'acampar en solidaritat amb les persones que ho fan des del cap de setmana a la plaça del Sol de Madrid. Reclamen també l'aprovació d'aquest decret Mari Carmen. Albert, un d'ells, ens conta que la situació ja és insostenible, en culpen el govern central del PSOE.

0: de la gente sola.
1: 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias.
2: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
3: Bon vespre a tots. Falten 10 minuts per a les 8. Ja en marxa l'Assemblea Plaça Espanya, convocada per la coordinadora d'habitatge per analitzar el contingut i la lletra petita dels decrets aprovats al Consell de Ministres i decidir futures accions. Proposen una possible vaga general a barris i perifèries, una concentració divendres o dissabte i adherir-se en suport a les mobilitzacions a Madrid, però mantenint autonomia. Amb aquesta notícia ens entam l'informatiu vespre d'avui, dimarts 29 de setembre. Víctor Bejaranos al control tècnic. Vos saludes, Enrique Mas. Tot d'una, ampliem aquesta i altres notícies. Abans anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios.
4: Demà a les Balears s'espera cel poc ennuvolat a primeres hores amb un augment de la nuvolositat durant el matí i tendint a cel més ennuvolat amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble, ocasional i aïllada. També hi ha probabilitat a primeres hores del matí d'algun banc de boira. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en lleuger ascens seran de 31 graus a Palma, 30 a Eivissa, 29 a Mahó, 28 a Formentera. Durant els pròxims dies, temperatures gairebé sense canvis, podria intensificar-se una mica més la inestabilitat a partir del dijous. Pel que fa a les mínimes, la pròxima matinada baixen lleugerament alguns punts, seran de 22 graus a Formentera, 21 a Mahó, 20 a Eivissa, 19 graus de mínima a Palma. Pel que fa al vent, demà bufarà fluix en general, amb intervals moderats a l'illa de Menorca, de vent de l'est i del sud-est. És una informació d'AEMET.
3: I com es circula per les nostres carreteres? Direcció General de Trànsit, Claudia Zavala, bon vespre.
5: Sí, buenas tardes. En estos momentos encontrarán circulación lenta en la vía de cintura en sentido aeropuerto, desde la salida hacia Sóller hasta las piscinas de Son Hugo. También en la autopista de Llucmajor tenemos circulación lenta en las cercanías del aeropuerto. En el resto de carretera el tráfico es normal y sin complicaciones. Es todo por el momento. Buenas tardes.
3: Com vos dèiem, hem portat allà en marxa l'Assemblea Plaça Espanya, convocada per la coordinadora d'habitatge per analitzar el contingut i la lletra petita dels decrets aprovats al Consell de Ministres i decidir futures accions. Maria és una de les manifestants.
6: El decret que se vol aprovar realment no té en compte les nostres necessitats. Es parla molt dels fons voltors, però no de les castes familiars que hi ha a Mallorca, que cotitzen tot el mercat. També que no se té en compte ni els lloguers els contractes indefinits ni tampoc els contractes temporals aquí de turístics.
3: Ja l'Assemblea estan proposant una possible vaga general a barris i perifèries, una concentració divendres o dissabte i adherir-se en suport a les mobilitzacions a Madrid, però mantenint autonomia. Demanen també mesures concretes per a les illes. Allà una vintena de persones continuen acampades des d'ahir vespre. El Consell de Ministres, com vos dèiem, aprova finalment dos decrets lleis amb mesures destinades a pal·liar la crisi de l'habitatge. L'executiu, a més, no vol esperar un mes per convalidar-ho al Congrés tal com li permet la llei i ja demanat que es celebri un ple extraordinari aquest mateix divendres. Des del sindicat de llogateres demanen temps per poder analitzar amb detall els dos decrets aprovats. Asseguren això sí que no esperaran de mans creuades a que el Congrés es pronunciï. Na Marina és portaveu del sindicat.
7: No estem fent una espera passiva, estem fent una espera organitzant-nos perquè sabem que les mobilitzacions han estat multitudinàries, hem avançat moltíssim, estem fent una pressió brutal i per això hem de seguir en els carrers.
3: I a tot això, avui el Parlament ha celebrat ple, govern i oposició. S'han acusat mútuament de l'emergència habitacional a les illes i el desnonament de persones vulnerables. El portaveu de Més per Mallorca i la presidenta del govern s'han retret que l'executiu central i l'autonòmic no apliquin mesures per rebaixar els preus de l'habitatge. Parlen Lluïsa Pesteguia i Margalida Proens.
8: Vostè se nega a declarar les Illes Balears com a zona tensionada. Senyora presidenta, jo li demano, li exigeix, surti del seu mantra ideològic, surti de les ordres que li donen el seu partit des de Madrid i obeeixi escrit del carrer que li demani que davant un mercat desbocat que mos castiga per ser illencs, vostè se posi al capdavant i intervengui aquest mercat.
9: Aconseguirà vostè avui que el seu partit a Madrid llevi SIVA a la primera vivenda o consentirà que continuï fent caixa damunt el drama de l'emergència habitacional? Bueno, farà el que han dit.